i se'n tornar amb quan el Gianni Firenania m'entén fins a Nirsan o nou din din na ula na maso nou ha famit sen mon bueno i orquestes diferents.